0: Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
1: Destinam més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
0: Vetllam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
2: Escúchanos online.
3: Bitwiradio.com. Non-stop music mix. Bitwiradio.

Sant Joan a Mancor de la Vall amb els Cavalls de Menorca. Del 13 al 24 de juny, música, teatre, esport, correfocs i molta festa. I el divendres de 9 de juny, no et perdis l'espectacular actuació dels Cavalls de Menorca. Arribada, cercavila, replec i una gran revetlla. Sant Joan a Mancor de la Vall. Viu la tradició. Viu els Cavalls de Menorca. Consulta el programa a la web

0: Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
1: Per això destinam 9 milions d'euros per protegir Sant Llorenç des Cardassar, una variant renovada per garantir la seguretat, multiplicant la capacitat del torrent i evitant així futures inundacions.
0: Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
2: Fitwi Radio. Fitwi Radio.

0: Quiero trabajar 38 fechas. Estoy feliz en la isla. Dentro de la institución me han dado una libertad para poder trabajar como creo que puede trabajar un entrenador.
1: Bueno, eso es lo que condena a De Michelis, Luis. Todo claro. Esto, todo este discurso que queda en nada.
2: Claro, que además era innecesario porque nadie le había preguntado
1: nada. Esto no mucha
2: de eso, ¿no?
1: Claro.
2: Una cosa es decir que yo me gustaría seguir y porque me queda con una espina clavada o porque
1: sí, lo de siempre.
2: Y otra cosa es decir que pase lo que pase, aquí no se va nadie, ¿no? Bueno, la verdad es que esto lo que nos lleva es que pase lo que pase. Este hombre ha perdido totalmente la confianza en la afición, ¿no? Eso es lo que va a quedar, más allá de que luego quieran desmentir un rumor o otro o que se llegue a término o no. Lo cierto es que la credibilidad de este hombre, pues bueno, pues sí, ya digo, desde el momento en que no sale a desmentirlo, a decirle estos son rumores, no hay nada hecho, he tenido una propuesta, pero no es nada definitivo, no sé, darle un poco la cara. Pues es que estás asentando de alguna forma y o que no sabes realmente qué tienes que decir, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en estos momentos, es una opinión mía, es una situación ya irreversible para mí, por mucho que no justifique su llegada a este equipo alemán. Yo creo que este hombre no puede entrenar al equipo la temporada que viene.
1: Esa era mi siguiente pregunta, Biel. Ahora nos posamos en el caso de que no se fai aquesta operació amb el LASIK, és a dir, que no fitxin De Michelis per el conjunt alemany. En De Michelis pot seguir com a entrenador del Mallorca dues temporades després de tot el que ha passat aquests dies? Biel?
3: A veure, ja amb això penso un poc diferent en el Lluís i també hi vaig discutir dins el programa amb en Gori, que al final són rumors, és a dir, ell no s'ha pronunciat, ell no ha dit en cap moment que se'n vulgui anar. Són tot informacions que molt venen i per lo que tinc entès d'ahir d'un membre del seu cos tècnic que li va pegar un atac de gelosia perquè se'n volien dur només ell i no els altres i ve de saber si també va canviar qualque informació. Però dit això, el que jo no voldria i pens que no ha de passar és que si no se fructifica aquest traspàs, que sigui en Mallorca és qui ha d'abonar la seva causa de la penalització del despido. Perquè el principal perjudicat a dia d'avui en l'imatge que estan anant és en Mallorca.
1: Sí.
3: I jo el que no m'agradaria és que no funcionés aquest traspàs i que damunt en Mallorca, per la pressió que pugui sentir de l'afició, per dir, vinga, no sé què pot costar, 1 milió d'euros, 2 milions d'euros, no, perquè aquests dos pes podrien invertir en dur, potser, 3 o 4 jugadors bons de la categoria i crec que no ha de ser en Mallorca qui faci aquests plats romputs. Hem vist com jugadors, és veritat que és diferent d'un entrenador que és el líder, diguem, que jugadors, que n'hi ha molts, però jo crec que teniu dins la memòria dalt i baixos que dona el futbol, hi ha els casos de Mafeo, de Raillos, que han dit podien que se'n podien anar, ha fet gestos que no era de l'afició, els pitaven 10 minuts, fan un bon partit i la gent s'oblida. Què passarà, òbviament? I amb això coincideix que si començant malament, no n'hi passarà ni un en De Michelis. Però si tot comença rodat i comença a guanyar partits, la gent ho oblidarà, perquè al final jo crec que les sensacions han estat bones. No han bastat els resultats, s'ha equivocat en moments determinats, però la forma de jugar ha estat. I jo el que sí que m'agradaria explicar és que si això és vera, és llamatiu, perquè hem vist que ha estat ahir que és entrenador, és llamatiu que un entrenador que agafa un equip a primera i el descendeix, el cridin, un dels millors equipos d'un altre país per jugar a Champions. Que això, jo crec que està tan sorprenent De Michelis que per això d'això, perquè guanya, me'n vaig a la meva carta de presentació, fracàs, perquè no aconsegueix el meu objectiu, independentment de les sensacions, però el resultat final ha estat dolent. Així tot, estic segur que ell no pensava que tindria res millor que el que és un projecte ambiciós, una illa superbona, una mentalitat, la por de la gent, un bon clima, aquí estic encantat. No crec, i clar, crec que això ha trastocat un poquet els seus plans, que repeteix, m'apareix algo molt difícil en el món del futbol, que després de fracassar, tenir aquesta oportunitat tan guapa, si realment és.
1: Sí, sí. La verdad es que es alucinante, es verdad. Cesas a tu entrenador, a Berger, el entrenador que lleva al Leipzig, que te ha llevado a Europa, tercer clasificado de la Bundesliga, te lleva a la Champions y resulta que

0: Sant Joan a Mancor de la Vall amb els Cavalls de Menorca. Del 13 al 24 de juny, música, teatre, esport, correfocs i molta festa. I el divendres de 9 de juny, no et perdis l'espectacular actuació dels Cavalls de Menorca. Arribada, cercavila, replec i una gran revetlla. Sant Joan a Mancor de la Vall. Viu la tradició. Viu els Cavalls de Menorca. Consulta el programa a la web municipal.
1: Esto es lo que hay. Sintoniza la diferencia. Fitwi Radio 103.9.

0: En cultura, en el marco de la 27ª edición de la Fira de Ses Herbes de Selva, se ha celebrado este pasado sábado la Nit de Tapas, en la que bares, restaurantes y cafeterías del pueblo ofrecieron una variedad de tapas y de bebidas en la Plaza Mayor. Una vez más, con motivo de esta celebración, se ha puesto de relieve la importancia de las hierbas en esta localidad, que mantiene una larga tradición de su uso.
1: Tenim aquí una demostració dels nostres bars, que ens mostren la gastronomia que tenim aquí per començar la fira amb bon gust, amb bon peu. Hem tingut aquesta setmana presentacions de llibres, també importants, i res, i avui tenim el vídeo del 25 aniversari, i res, a fer plaça, a fer poble i a continuar de gaudir d'aquesta fira de ses herbes. Sempre ses tapes és un gust, és un vespre, com dius, d'unió, ens agrada molt sortir de tapes i poder estar un vespre a la fresca amb els nostres veïnats i disfrutant, com dius, dels restaurants que ens ofereixen aquestes petites degustacions, que estan molt bé.
2: Cada any se fa, nosaltres ja fa, bueno, fa un fester d'any, jo venc cada any. Meus fills viuen aquí, tenc nets, la meva germana també ve, i mira, i ho passam bé, que aquest dia m'agrada. En el forn, a tots els bars, per tot hi ha tapes.
3: La verdad que esto es una actividad muy bonita que cada año se realiza aquí en Selva. Hay bastante variedad de comida. Probamos un poco de este restaurante, probamos un poquito de también el forn, probamos un poco de todo y la verdad que está súper bien.